0: 这回腰杆终于硬了，老子隔不了哈尔滨，我能隔日侨区。
1: 日侨区，放左日侨区！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！